mar s'endolia, les prenen sa falda, i el maig per plantar-hi demana un roser. València, tes hortes, color de maragda,

pel barri per l'horta, afrontar tot el pes de la història, quan impacten les bales de goma i no queda res més a la taula que el pa de la fam i el pes de la massa.